en fel, fa escàs el spur. Mare Etiòpia, ni dòpia, ni son, macatons per lluit. Tu fa tons a priet,